0: tal de la vacunació general, que saben que n'hi ha un calendari que més o menys seguís, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar, en lo possible, tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia.
0: Per
1: Doctor,
0: supuesto.
1: anem allà a les preguntes.
0: Nemi.
1: Primera pregunta.
2: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
0: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com és el paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li puga incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als 2 dies ha tingut una grip de porc.
0: A veure, sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes estableix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va a passar. Però bueno, segona pregunta.
2: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
0: A dia d'avui no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubéola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
3: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
4: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa, els deberes que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut perquè es deveres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar. I és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball dels, de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
5: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
6: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclús la gent ja dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdré ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí. I entonces, vull que dediquem un dia a això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
7: Hola, soy Amos Fonjala, puedo escuchar todos los partidos de Valencia-Mestalla en VCF Radio.
8: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valentía. Festeam les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
9: El partit del València a VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensaladeta, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, igual, jo... Ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor. No? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, soy Mario Guilabert, escucha los partidos del València Mestalla en VCF Radio.
0: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
11: Què significa tener espíritu Karok? És llenar tu vida de quilòmetres d'experiències, vivir miles de aventures y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: Hola, soy Miguel Monferrer y escucho los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades

0: freda que una grip.
1: No, no és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros, i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
2: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
3: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
1: Al principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
2: Anem en la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
0: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
1: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament sintomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
2: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
1: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra, sí, en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
2: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció,

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí va. Está el pase Diego López, la pilota, ojo, el balón para André Almeida, ¡gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡André! ¡André!
2: ¡Otra
1: André
2: vez!
1: ¡André Almeida en otra vuelta! ¡André Almeida en otra vuelta! ¡André Almeida en otra vuelta! ¡Gol! ¡El portugués! ¡André Almeida torna a marcar para el Valencia en Pamplona! ¡En el Sadar una otra vuelta aparegut André Almeida! ¡Quina clase! ¡Quin talento! ¡Quina qualitat! ¡Quant de gol té André Almeida! ¡Ho estan dient que està apareguent! ¡Això és bo! ¡I ahí ha estat una otra vuelta! ¡André Almeida para marcar en el minuto 17 el gol para el Valencia! ¡Sí, señor! ¡Quina jugada! ¡Ahí per André Almeida! ¡Com se n'ha anat! ¡Ella Soletes ha buscat el tir creuat! ¡Y una otra vuelta! ¡André! ¡El portugués Almeida! ¡Que marca para el Valencia! ¡0-1 en el Sadar!
3: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Valencianistas, soy Alín. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. Amunt!
1: Tratan de recuperar el balón per banda. Ahí anem a veure el de Nules. Embora en Arcanós. Busca la centrada. Balón d'Islari. Hugo Duro. Gol. I gol. Hugo Duro. Hugo Duro. Hugo Duro. Hugo Duro. Gol. El gol de Hugo Duro. Ha tornat a marcar. Hugo Duro per avançar al Valencia en este minuto 4. Per encarrilar la victoria Hugo Duro. Quina jugada més bona. Hay de ser diganos. Per banda esquerra com serenata. Con lila ficata Hugo Duro. I el madrileny que torna a marcar el seu segon gol esta temporada. Per encarrilar la victoria Hugo Duro. Balón para Fran Pérez y se la contra Fran y se la contra Fran. Abore Fran que se la importa. Continúa Fran Pérez. Fran Pérez busca a Hugo Duro.
2: ¡Qué buena!
1: Abore Hugo Duro. ¡Hugo Duro! ¡Hugo!
2: ¡Sí, sí!
1: ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Hugo Duro! El gol de Hugo Duro en el 33 de la primera parte. Per encarrilar-se cap un poc més la victòria davant l'Atleti de Madrid. Ha marcat Hugo Duro. Quina jugada, mare meua. I sin ràpid a la contra el València li l'ha donat ahir. Sí senyor Pepelu. Per a Fran Pérez, que se n'ha anat. Ahí Fran Pérez que ha buscat el passe final per a Hugo Duro. I ahí estava el davanter madrileny per a marcar el segon del València. El segon en el seu compte particular. Mare meu, aquí en València, poderós, avui davant l'Atleti de Madrid. València 2, Atleti de Madrid 0. Y Enrique per recupera la pilota, buscant ahí el balón per a Javi Guerra, vol de Chile, retalla la frontal, continua Javi Guerra, busca el llançament i gol. I gol!
2: Vamos!
1: Gol! Javi Guerra! Javi Guerra! Javi Guerra, el tercer gol! El gol de Javi Guerra! Per arredonir una gran victòria d'autoritat, de prestigi del València davant l'Atleti de Madrid en el minut 53. Quin gol, mare meua, de Javi Guerra, com s'ha retirat ahí la frontal de l'àrea, com ha buscat el llançament, no se ho ha pensat el de Xilet, ha marcat el tercer per arredonir una gran victòria del València, 3-0 davant l'Atleti de Madrid, Javi Guerra.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip. 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
5: Hola, soy Carlos Alós. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: S'ha tornat una altra volta ahir per a Urinic, Javi Guerra d'Islari.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochoa, Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo, Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo, Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca el Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, afición, soy Rajas. Sigue en la radio de València todos nuestros partidos.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Radio, el cor de la afición.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols, comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció. I crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades, el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear, nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentiment etern. El nou més d'allà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats,
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya,
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar... No, això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto a eso.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Ken Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del Valencia. Amunt.
8: El Valencia Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar els altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
8: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
8: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
8: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
8: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
8: Ni de la Academia.
14: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria, va a guanyar la final.

0: Todos nacemos ahí, todos nos hacemos jugador. Si no hubiese esa academia o esa cantera, pocos jugadores llegarían. Yo creo que el Valencia siempre fue un jardín de sacar jugadores para el primer equipo. En aquella época, de 25 profesionales, 15, te puedo asegurar, eran valencianos. Ese es el éxito. El Mestalla tiene que ser el puntapié inicial de una carrera deportiva espectacular y hermosa. 100 años no se cumplen todos los días, que la ciudad debe estar y sentirse orgullosa de que el Valencia cumpla 100 años. Ese es el esfuerzo de esta ciudad, el sacrificio, el DNI, el sacrificio, la humildad, la honestidad de una de las mejores fiestas del mundo, que son las Fallas, y el fútbol que ha hecho grande a esta ciudad.
1: El millor de VCF Media.
2: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Llosa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: València amb només un punt de 15 disputats, amb 4 derrotes i un empat. I en el dia d'ahir se van produir tots aquests canvis que anem a anar pues, comentant en este informatiu. El València ahir al migdia, en un comunicat oficial, va anunciar l'adeu de Ron Gurley, el CEO de futbol, de l'entrenador Carlos Corberán i tots els seus equips de treball deixaven de deixaven els seus càrrecs en el València. I en aquest mateix comunicat ahir al migdia també s'anunciava que Óscar Fernández, el protagonista d'esta roda de premsa, anava a ser l'entrenador provisional, l'entrenador interí de l'equip, i anava a dirigir el partit de demà del València a Vitoria davant l'Alavés. Més tard, ja per la vesprada, el València també va anunciar que Braulio Vázquez anava a ser el nou director esportiu del València per a dirigir la nova estructura esportiva de l'equip. Un Braulio Vázquez que ja en una anterior etapa pues, també va ser director esportiu del València i ara pues, torna el fins ara director esportiu de Osasuna. De fet, a hores d'ara, està pues, despedint-se en una roda de premsa i serà ell, Braulio Vázquez, el que elegirà en els pròxims dies el nou entrenador de València. Mentrestant, va ser Òscar Sánchez, com ja hem vist i hem escoltat, el que s'assente demà a Mendizorroza en Vitoria per dirigir aquest partit del València davant l'Alavés. I ho hem escoltat i ara pues, anem a repassar tot el que ha dit, tot el que ha segut esta cronologia de fets d'aquest canvi radical del València en tota la seva estructura esportiva. I bueno, pues, anem a saludar ja aquest informatiu a Víctor Barea i a Pablo Ors. Víctor, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Robi? Buenas, Prada. Buenas tardes. Cambios importantes en el Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo, los que se han dado en las últimas horas y lo que está por venir. Todo ello depara con una situación que acabamos de vivir en estos últimos instantes, que es la de la comparecencia de Óscar Sánchez como entrenador del Valencia Club de Fútbol de manera provisional después de la decisión adoptada en la jornada de ayer con el adiós de Gurley y el adiós de Carlos Corberán, la llegada de Braulio y por el momento, y a falta de nuevo entrenador para el Valencia Club de Fútbol, el míster del filial se hace cargo y ha dirigido ya en la mañana de hoy al primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Muchas cosas que contar en los próximos minutos acerca de las diferentes decisiones que ayer fue anunciando el Valencia Club de Fútbol en búsqueda de soluciones a nivel deportivo.
0: Óscar Sánchez, que l'acabem de escoltar, que assumix, ha dit que assumix el càrrec amb normalitat per ajudar a l'equip, perquè recordem, ell és l'entrenador del Mestalla. Ahir va estar dirigint el filial en eixe partit davant l'UCAM Múrcia i també ha confirmat pues, Óscar Sánchez que després d'eixe partit va ser quan Braulio Vázquez, el nou director esportiu de València, li va cridar per a comunicar-li que ell s'anava a fer càrrec de manera provisional de l'equip. Hem escoltat també a Óscar Sánchez dient que ha vist a l'equip a jugadors amb ganes de revertir esta situació i de competir demà en eixe partit davant l'Alavés. I ahir, en eixe partit del Mestalla davant l'UCAM Múrcia, i seguint també tots els fets que van ocórrer, i al costat de Óscar Sánchez va estar el nostre company Pablo Orts, què tal?
2: Que molt bé, la veritat que expectants, no? Per veure aquestes primeres paraules d'Óscar Sánchez en este període al fons del primer equip. Com bé dius, ahir va dirigir al Mestalla davant el UCAM. Després també va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per a parlar d'eixe partit. I a partir d'eixe moment, pues, tot el que ell mateix avui ja ha explicat, se li va comunicar que anava a fer-se càrrec del primer equip per a l'entrenament d'avui, sobretot per a eixe partit de demà, i al final és, jo crec que ho ha dit en les paraules, que ha sigut clar, és naturalitat, perquè ell està pues, al servei del club, en el seu moment per al juvenil A, després per al Mestalla i ara pues, per a assumir esta gestió del primer equip.
0: Ara després ens contaràs com és Óscar Sánchez en el dia a dia, en els entrenaments, evidentment pues, tu estàs seguint el Mestalla en tots els partits, des de que se va fer càrrec del Mestalla la temporada passada, quan va ser restituït Miguel Ángel Angulo, va arribar Óscar Sánchez i va salvar a l'equip en aquest tram final de temporada. En la seva etapa juvenil va ser campió de Lliga en el juvenil de l'Acadèmia, subcampió de la Copa de Campions, però després ens contaràs sí. pues, ese perfil un poc com a entrenador, el sistema, la seva identitat, la seva personalitat de cara a lo que veurem demà, encara que ell ho ha dit així en roda de premsa.
2: Sí, un poc per avançar un poc és sobre les paraules que ell ha dit, i agafant-nos en això, és el més important per ell, és el que hi ha davant, més enllà d'allò del tòpic del partit a partit, sinó és la pròxima sessió, preparar-la bé, afrontar bé el partit vinent i sobretot la intensitat. És un entrenador que en el dia a dia, i ho ha dit com a persona també, pues és molt intens, és molt insistent també en les coses, i jo crec que és pues, un tècnic que és molt enèrgic, i per això l'hem vist. No sé si s'heu fixat, és un detall, és un trellat, però en els partits fins ara ell porta l'equipació d'entrenament, la de treball del dia a dia, perquè és que no para en la banda.
0: Óscar Sánchez, un entrenador amb personalitat, amb caràcter, el que se va fer càrrec de manera pues, interina, provisional, però demà se centrarà a la banqueta del València en Mendizorroza, davant l'Alavés. Víctor Barea, anem en la cronologia dels fets en el dia d'ahir, però també anem a situar l'actualitat, perquè a hores d'ara està Braulio Vázquez, el nou director esportiu del València, despedint-se en Pamplona.
1: Efectivamente, el director deportivo hasta ayer de Club Atlético Osasuna, desde hace unos minutos se está compareciendo en sala de prensa para despedirse del que ha sido su club, de la que ha sido su casa durante estas últimas temporadas, y desde luego pues es un momento de cambio importante para él en su regreso al Valencia Club de Fútbol, dejar atrás un ciclo en el que ha conseguido hitos importantes para un conjunto como es Club Atlético Osasuna, que se ha estabilizado en la élite del fútbol nacional y donde ha conseguido pues algunas hazañas, como por ejemplo llevar a Osasuna a una final de Copa del Rey, como el hecho de meterlo en previa de competición europea, por esa final de Copa del Rey mandar a Club Atlético Osasuna a jugar una Supercopa a un país extranjero. Bueno, ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y donde ha ido cumpliendo etapas, obteniendo beneficios a nivel deportivo para la entidad y también económicos.
0: Ya dient, Braulio Vázquez, que torna al València. En una anterior etapa, va estar, crec, tres temporades, entre el 2010 i 2013, va ser el director esportiu de l'equip, però ara torna per a fer-se càrrec pues, d'esta situació, després d'aquest mal començament de temporada que ha tingut el València, pues, bueno, en eixos quatre derrotes, un empat, un punt de 15, ha sigut un mal inici de temporada, i bueno, tot això ha provocat pues, tot el que estem contant, estos canvis profunds, radicals, que se van prendre en el dia d'ahir. Bueno, a veure si després també podem escoltar, a veure si comenta algo Braulio Vázquez, que en els pròxims dies també serà presentat com a nou director esportiu de València, però ja dic, a hores d'ara, pues, acomiadant-se en Pamplona del seu equip, l'Osasuna, té previst també pues, de Pamplona anar directament a Vitoria per incorporar-se esta vesprada a l'expedició de València i estar demà ja en ixe partit, i també en els pròxims dies, Víctor, pues, està ja pues, triant, elegint el que serà nou entrenador del València, Braulio Vázquez.
1: Como no puede ser de otra manera, después de su anuncio como máximo responsable de la dirección deportiva, una parcela que va a dirigir y que como principal tarea y función tiene en estos momentos la de seleccionar al técnico, al entrenador que va a afrontar la próxima etapa en el Valencia Club de Fútbol. Y Braulio Vázquez es un hombre que conoce la casa, que conoce el fútbol español, que lógicamente pues va a buscar ese perfil de técnico que encaje en un club y ante unas necesidades como son las actuales para nuestra entidad. Así que primera faena de Braulio Vázquez, ponerse manos a la obra, como ya está, para escoger el que va a ser nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol después del adiós de Carlos Corberán.
0: Bueno, pues així està la situació. En estos moments, Braulio Vázquez en Pamplona, despedint-se, esta esperada s'incorporarà a l'expedició valencianista en Vitoria i el Echindia, el que serà nou entrenador del València. Mentrestant, el que hem dit, Òscar Sánchez va ser l'entrenador interí provisional i que demà s'assentarà en la banqueta de l'equip a Mendizorroza. Este matí, així en la ciutat esportiva de Paterna, ja ha dirigit aquest primer entrenament Òscar Sánchez, com ell ha contat, veu a l'equip en ganes de revertir esta situació, de competir, però també ha sigut un matí de despedides. Ha estat així, dient adeu, el CEO de futbol del València, Ron Gurlay, l'entrenador Carlos Corberán, este matí, a primera hora, s'han despedit de la plantilla, de l'equip, dels empleats, han dit adeu.
1: Sí, tras el adiós en la jornada d'ayer, esta mañana turno para que Ron Gurley y Carlos Corberán, junto a su cuerpo técnico, tuvieran la oportunidad de despedirse, en este caso, de los jugadores, que son con los que han estado en ese día a día, y también de los empleados del Valencia Club de Fútbol, antes de la sesión que se ha llevado a cabo en la matinal de hoy aquí en estas instalaciones, pues ha tenido esas últimas palabras para los que hasta la jornada de ayer eran sus futbolistas, y con ello tener la oportunidad de decirles adiós después de esta temporada última vivida, más la media anterior y el inicio de este tercer curso en el que Carlos Corberán estaba al frente del banquillo del Valencia Club de Fútbol.
0: Ahir, en ese comunicado oficial que al migdia feia el Valencia, anunciaba que deixaven els seus càrrecs, el CEO de futbol, Ron Gurley, i tot el seu equip de treball, també Carlos Corberán i els seus ajudants, Víctor.
1: Sí, un comunicado oficial que era la primera noticia de forma pública que trasladaba el Valencia Club de Fútbol al respecto del cambio que se está produciendo a nivel deportivo. Decía lo siguiente: el Valencia Club de Fútbol comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de fútbol, Ron Gurley, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Issei, Hans Gilhaus, Andrés Zamora y Malek Safei. La decisión se enmarca en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol. El Valencia Club de Fútbol quiere agradecer a Ron Gurley el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad. Asimismo, el Valencia Club de Fútbol ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo. Carlos Corberán llegó al Valencia Club de Fútbol en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales. El club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo. El club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo. De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del Valencia Mestalla, será a cargo del trabajo del primer equipo. El club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sòlido, competitivo i sostenible.
0: Este era el primer comunicat que el València feia oficial ahir al migdia, pues, dient que Ron Gurley, fins ara CEO de futbol, abandonava el seu càrrec, tots els seus equips de treball, al igual que Carlos Corberán, i el que hem comentat, que Òscar Sánchez de manera interina provisional se feia càrrec de l'equip. I ja per la desprada, pues l'altre comunicat que ja vos hem contat, Braulio Vázquez, nou director esportiu del València, per assumir tota la nova estructura del València i elegir en els pròxims dies entrenador.
1: El Valencia Club de Fútbol comunica la contratación de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo del club. Así lo anunciaba ayer la entidad de Mestalla. Braulio Vázquez, Pontevedra, 1972, cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la dirección deportiva en el fútbol español. En el Valencia Club de Fútbol ejerció como director deportivo entre 2010 y 2013, después de haber formado parte anteriormente de la estructura de fútbol del club. Desde 2017, Braulio Vázquez ha ejercido como máximo responsable deportivo en el Club Atlético Osasuna, puesto que ha ocupado a lo largo de las últimas 9 temporadas. Braulio Vázquez regresa ahora al Valencia Club de Fútbol para asumir el reto de liderar la nueva estructura deportiva de la entidad. El club considera que su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional contribuirán en esta nueva etapa en el Valencia Club de Fútbol. Braulio Vázquez será presentado próximamente como nuevo director deportivo del Valencia Club de Fútbol.
0: Bueno, pues en los próximos días será presentado oficialmente Braulio Vázquez como nuevo director esportivo de Valencia. Pero ya diem, ahora es Dara, está en Pamplona, está acomiadándose del seu club de Osasuna. Y creo que en rueda de prensa creo que podemos escoltar unas paraules que ha dicho ya sobre parlant sobre el Valencia. Anem a escoltarles.
3: Me conocéis, no quiero pecar de vanidoso, pero he tenido, a saber el precio, unas ofertas muy importantes anteriormente de varios clubs, varias situaciones, pero siempre me unía al tema emocional, que lo siento, igual que ahora siento que, pues, que ha llegado el momento, que Valencia y el Valencia no es cualquier cosa para mí, lo sabéis. Pero creo que he dado todo lo máximo que he podido aquí y bueno, creo que era ahora o nunca y tampoco, eso no me lo dijo Mendy o Yagoa, no hay que saber si también de los sitios, he dado todo lo que he podido, me conocéis.
0: Braulio Vázquez, emocionat en el seu adeu pues, com a director esportiu de Osasuna, on ha fet un gran treball, el que serà a partir d'ara nou director esportiu del València, que torna con Diem. Al Valencia. Ya en una anterior etapa va a ser director esportivo y ahora, pues, de no, pero hacerse cargo de esta situación.
1: Sí, es normal, ¿no? Tenía esa voz entrecortada, Braulio Vázquez, en una jornada muy especial para él, en unos minutos de mucha intensidad, los que está viviendo después de decir adiós a la que ha sido su casa prácticamente durante la última década. Después de estar al frente del Valencia Club de Fútbol, Osasuna le acogió, le otorgó un proyecto de larga duración y ahí están los resultados que ha sido capaz de ofrecer Braulio, tanto dentro como fuera del terreno de juego, que yo creo que es algo muy importante y que hay que valorar en la figura de un director deportivo. Tendremos tiempo para hablar acerca de su figura. Como decimos, el club ya ha manifestado que próximamente se va a producir su presentación de forma oficial como nuevo director deportivo. Primero tenía que dar este paso de despedirse de la manera adecuada de Club Atlético Osasuna, así lo expresó, así era su deseo, pero a su vez ya trabajando en esa función tan importante que tiene en estos momentos, como es la de elegir el nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol.
0: Braulio Vázquez, que torna al Valencia como nou director esportiu del equip en esa primera etapa. Recordem, bueno, va durar Ernesto Valverde com a entrenador del Valencia, va fer grans fitxatges, Jonas Gonsalves, aquell davanter brasiler, el Tino Costa, Dani Parejo, van a ser pues apostes també de Braulio Vázquez, Aritz Aduriz, el que va ser pues davanter de l'Atleti de Bilbao, també del Mallorca, també va ser un dels fitxatges de Braulio Vázquez. És un home que coneix el futbol espanyol, que coneix la lliga, que té experiència i bueno, per això ja dic, ha vingut així al València per a revertir esta situació. Ara la primera faena, el primer gran objectiu, elegir ixe nou entrenador en els pròxims dies, a veure si podem donar ja alguna dada més en concret. Ara són molts els noms que, com és normal, pues, sempre apareixen en la premsa, però esperarem perquè en la faena està Braulio Vázquez.
1: Sí, como decimos, es la gran decisión que debe adoptar como máximo responsable de la parcela del Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo en su regreso a casa, ante una situación de necesidad, ante una situación de revertir un momento delicado en el que nos encontrábamos, y sobre todo yo creo que con ganas, con ilusión, con ese aire renovado, con esa figura que yo creo que, y bueno, un poco a colación de lo que fue el anuncio en la jornada de ayer y la repercusión que ha tenido entre el valencianismo, creo que hay ilusión puesta en que sea capaz de encontrar ese punto que necesita ahora mismo el Valencia Club de Fútbol para poder funcionar de una mejor manera a nivel deportivo, para encontrar los resultados que queremos y para a partir de ahí pues ponerse manos a la obra. Pero el ayer fue un anuncio con la vuelta a casa de Braulio Vázquez, celebrado por los seguidores del Valencia Club de Fútbol, puesto que hablamos de un profesional que conoce la entidad, que conoce el fútbol español y que yo creo que reúne todas las condiciones para poder cumplir una muy buena etapa, ojalá muy longeva, en nuestra entidad de nuevo.
0: El fichaje de Braulio Vázquez, el retorno de Braulio Vázquez com a nou director esportiu del València, pues, ha generat el que estava comentant Víctor des d'ahir per la vesprada, quan ho va anunciar el València, pues, il·lusió, confiança i optimisme en el València i en el valencianisme. Coneguem la seva trajectòria esportiva, així en el València, també en Osasuna, on ha fet un gran treball. Ahí estan aquests fitxatges de Ante Budimir o Víctor Muñoz, entre altres, i bueno, també pues, en un bon rendiment. Ara pues, estarà així en el València. Ja diem, esta vesprada, ara està a Pamplona, s'unirà a l'expedició valencianista en Vitoria i demà estarà allí a Vitoria pues, estrenant-se en el seu nou càrrec com a nou director esportiu del València. Anem a fer una pausa, anem a continuar parlant de tots aquests canvis que s'han produït en les últimes hores. Anem a conèixer un poc més a Òscar Sánchez, que l'hem escoltat ja en la roda de premsa, que serà l'entrenador provisional que demà s'assentarà en eixa banqueta a Mendizorroza, i moltes més coses que encara tenim que comentar.
4: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La Lliga no espera a ningú i tornem a competir fora de casa. Este dimarts, des de les 7, a Mendizorroza. I per VCF Media Radio, l'API i el web, a la vez València. Dirigits eventualment pel míster del filial Òscar Sánchez, tenim l'oportunitat de sumar-te 3 i canviar així el rumb. No et perdes res amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dimarts, l'Alavés València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media, VCF Radio.
0: Continuem en este informatiu del València, contant-vos tots els canvis que han hagut des del dia d'ahir en tota la nova estructura esportiva del València, amb Braulio Vázquez com a nou director esportiu del València, amb Òscar Sánchez com a entrenador provisional fins que arribi el nou entrenador, que està el echint Braulio Vázquez, i amb els adeus en el dia d'ahir, avui també s'han acomiadat, així en la ciutat esportiva de Paterna, Ron Gurley, el CEO de futbol, i Carlos Corberán, i tots els seus equips de treball. Però Víctor Barea, anem perquè Òscar Sánchez ja l'hem escoltat en roda de premsa, ha contat que veu a l'equip en ganes de revertir aquesta situació, de competir demà davant l'Alavés, però en quines novetats, perquè estàvem pendents de Guido Rodríguez, que va anar a Sevilla, però encara no tenia l'alta mèdica, Luis Rioja, que va ser baixa. Tenim novetats.
1: Sí, en la parte positiva, dos nombres propios, como el de Guido y el de Luis Rioja, porque hemos escuchado al propio Óscar Sánchez hace tan solo unos minutos aquí en este mediacentro de la Ciudad Deportiva de Paterna hacer alusión a la disponibilidad de ambos futbolistas de cara al partido de mañana en Mendizorroza. Tanto el centrocampista argentino como el extremo andaluz son dos opciones, son dos alternativas de las que podrá disponer el técnico del Valencia Club de Fútbol para la jornada de mañana. Vamos a ver en qué condiciones llegan a nivel físico, teniendo en cuenta que no han estado a disposición del míster en las últimas jornadas disputadas por nuestro equipo, pero el hecho de que Guido, más allá de que el otro día viajó, pueda sumar minutos, y el hecho también de que Luis Rioja sea una alternativa, sea una opción, abre el abanico de posibilidades, si no ya desde el inicio, sí con el paso de los minutos y con el avance del choque frente al Deportivo Alavés, lo cual, las buenas noticias en forma de recuperación llegan con los nombres propios de Guido Rodríguez y Luis Rioja, dos futbolistas de peso, dos futbolistas con experiencia y que están con ganas de volver a ayudar.
0: Y también estén pendents, Víctor, de conèixer la base de la lesió de César Targa, el central d'Aldaia, que se va lesionar pues en el començament de partit a Sevilla, una lesió muscular en els isquios. Li estan fent proves per a determinar la base de la lesió.
1: Sí, si la parte positiva eran Guido y Luis Rioja, la negativa sin duda alguna es la lesión de César Tárrega, después de tener que abandonar el terreno de juego el pasado viernes en ese compromiso frente al Sevilla con la derrota por la mínima del Valencia Club de Fútbol en la visita al Ramón Sánchez Pizjuán. Tuvo que abandonar el verde en los primeros compases de encuentro. Lesión a nivel muscular para César Tárrega. Pruebas a las que está siendo sometido el defensor del Valencia Club de Fútbol. Y a partir de ahí, a esperar para conocer el alcance de la lesión de un jugador que, recordemos, después de esa dolencia, después de ese percance que sufrió el otro día, el Valencia juega ahora martes, lo volverá a hacer este próximo domingo y viene un parón. Por lo tanto, vamos a ver si esa situación a nivel muscular, que suele conllevar unos días de recuperación, se prolonga hasta que llegue ese parón y ya podría estar listo de nuevo para ser utilizado por nuestro entrenador una vez vuelva a la competición.
0: L'equip que viatjarà esta vesprada cap a Vitoria per a concentrar-se i afrontar el partit de demà davant l'Alavés. Ja diem, Óscar Sánchez assentat i estrenant-se en la banqueta del València com a tècnic provisional interí fins que arribi el nou entrenador. Hem escoltat a Óscar Sánchez, que assumeix el càrrec amb normalitat, amb ganes també pues, d'ajudar, després de bueno, d'haver estat ahir en el Mestalla, com ens ha contat Pablo Orch. Ell també ha confirmat que va ser després d'aquest partit davant l'UCAM Múrcia quan Braulio Vázquez li va telefonar i li va dir que s'anava a fer càrrec de manera provisional. Però Pablo, conta-nos, tu coneixes ben bé a Óscar Sánchez, com és futbolísticament l'entrenador que se va fer càrrec de l'equip en aquest partit de demà. Hem vist un entrenador que parla, jo crec que molt clar, és molt directe en la roda de premsa, passional, com vol que siguin els seus equips, passionals, però té el seu caràcter i la seva personalitat.
2: Sí, jo crec que destacaria per això, no? Per aquest caràcter que té. Ja el tenia com a futbolista. Recordem que és un exjugador professional que va defensar, entre altres camisetes, sobretot del Real Valladolid i també del Real Murcia, on va plegar a jugar, pues, per exemple, en primera divisió contra el València, sobretot en el Valladolid, i que, com ell ha dit també en la roda de premsa, pues, va ser ràpid, va ser deixar de jugar a futbol, passar a les banquetes, primer com a segon entrenador i després ja com a màxim responsable de diferents equips. En l'acadèmia està des de fa un parell de temporades, va fer un curs complet amb el juvenil del València, recordem aquell de la Copa de Campions, de la Final Four, en la que l'equip va ser subcampió de España en eixa Copa de Campions, després de guanyar la Lliga en una remuntada classificatòria important, perquè l'equip també, per a que la gent vagi entenent, no? Va ser capaç de revertir una situació complicada, guanyar la Lliga i després superar, per exemple, el Barça i el Real Madrid en eixa Copa de Campions. La temporada passada, novament, pues, un bon curs en el juvenil A, que es va veure pues, finalitzat abans d'hora per eixa sense el Mestalla, per la destitució d'Angulo. Va revertir la situació del Mestalla en eixa complicada temporada que estava atravessant, i enguany ha començat el curs com a tècnic del Mestalla. Dos jornades, ara pues este passa al primer equip. Suposa i entenem que el que hem vist, no? Tant en els equips anteriors com així en l'acadèmia, un tècnic que aposta per ser molt intens, per ser molt, molt pressionant, tractant de ser vertical, de fer mal, de buscar els espais, de no especular massa, sí que evidentment pues, tractar de ser protagonista per el perfil d'equip que ha tingut, però sobretot el buscar la intensitat i eixa verticalitat que caracteritza Òscar Sánchez.
0: Un entrenador que coneix ben bé l'acadèmia, ahí està pues, el seu currículum que ens ha contat Pablo Orch, salvant el Mestalla també la temporada passada del descens, després de la destitució de Miguel Ángel Angulo, sent campió de Lliga en el juvenil, subcampió de la Copa de Campions, i coneix molt bé a tots els jugadors de l'acadèmia. Molts dels que estan ara en dinàmica de primer equip els ha tingut ell en les seues files. I ja ha dit en roda de premsa que compta, per supost, amb ells també de cara a aquest partit demà davant l'Alavés. Esta vesprada, ja pues, camí de Vitoria, vos contarem pues, quines són les novetats també en quant a canterans, els que viatgen en companyia d'Òscar Sánchez. Les novetats ens les ha contat Víctor Barea. Entra Guido i entra Luis Rioja, dos jugadors importants. Però futbolísticament, el sistema, com juga en el Mestalla, què és el que podem veure demà? És poc de temps, és només un entrenament, però la idea futbolística d'Òscar Sánchez.
2: Pues, més enllà del que diem, no? D'eixa intensitat, verticalitat, el tractar de buscar sempre més i complicar al rival, sobretot pues, el que hem vist fins ara en l'acadèmia, amb defensa de 4, normalment amb molta presència dels laterals a nivell ofensiu, amb tres homes en el mig del camp, bé, entre alternat, no? En un doble pivot i un mitja punta, o un pivot i dos interiors, per tant, 1-4-2-3-1 o 1-4-3-3, i els homes de banda també són molt protagonistes, normalment amb un davanter, de vegades ajuntat dos, però jo diria sobretot això, eixos esquemes amb quatre defensors, tres homes per dins, depenent dels perfils, no? Pues escalonats d'una o altra manera, i a partir d'ahí, eixos dos futbolistes de banda i un punta tractant de ser pues, l'autor dels gols, el finalitzador, però amb molta presència, no? De futbolistes en la frontal, tractant d'acumular molts homes en zona de remat, i jo crec que pues, tractarà de traslladar això al primer equip, tenint en compte les circumstàncies dels futbolistes disponibles, però jo crec que anem a veure, no? O intentarà Òscar Sánchez i el cos tècnic del Mestalla que això es veja en el partit de demà Mendizorroza.
0: Bueno, pues demà veurem, però ja diem, Òscar Sánchez, que l'hem escoltat en l'apertura d'este informatiu, sent molt clar, molt directe, assumint este repte per a d'ell pues, amb normalitat, ha dit, i sobretot amb ganes de ajudar per a revertir aquesta situació, i també quan li han preguntat com ha vist l'equip, a jugadors ha dit, estan en ganes, també tenim un bon equip, n'hi ha un bon equip, n'hi ha una bona plantilla per a poder revertir la situació, els jugadors ho saben, són conscients. Bueno, pues demà ixe partit a Vitoria davant l'Alavés, demà pues, a estes hores també vos contarem pues, l'última hora, ja el que serà pues, la prèvia. En el dia d'avui estem repassant tots els canvis, tot el que ha ocorregut en aquestes últimes hores, i des del dia d'ahir, canvis profuns i radicals en la nova estructura del València, amb Braulio Vázquez com a nou director esportiu, que ja diem, s'està acomiadant, no sé si ha acabat ja aquesta roda de premsa en Pamplona. Víctor, poc per a... hem escoltat a Braulio Vázquez, fent-nos un resum del que ha dit sobre el seu nou equip, el València.
1: Mira, te voy a hacer un resumen y también spoiler acerca de algo que vamos a comentar al final de este informativo, que tiene que ver con que esta tarde regresamos en turno de tarde ya en Sentimiento VCF y ahí vamos a escuchar las declaraciones de Braulio Vázquez en su adiós, todas las que ha hecho alusión en torno a su llegada al Valencia Club de Fútbol. Pero después de escuchar esas primeras palabras entrecortadas de Braulio Vázquez, reconocía en este caso que con el Valencia era ahora o nunca, que por supuesto este club y esta ciudad es muy especial para él, que por supuesto es un reto complicado, es un reto difícil, pero que se va a un equipo que lo está pasando mal y quiere ayudar. Además, ha añadido que ya en otras ocasiones pudo recalar en el Valencia Club de Fútbol, que ha rechazado otras opciones de poder ir, pero que claro, Valencia es diferente, sabe lo que es el club y la afición. Además ha reconocido lógicamente que tiene aquí a su hijo y que es algo muy especial, como la presencia de Jesús Vázquez, que por cierto ha dicho, se enteró 10 minutos antes del comunicado, no se lo dijo ni a su propio hijo, y que además quiere creer y que hay que creer en que el futuro va a ser positivo y que está con muchas ganas de afrontar esta nueva etapa como director deportivo del Valencia Club de Fútbol.
0: Esta es Prada, amplíen més, esta es Prada torna al nostre magazín Sentiment VCF amb Víctor Baré, amb Pablo Orch des de les 7 de la esprada, i ahir vos contarem pues l'última hora de tot el que ha dit Braulio Vázquez, que ja dic, també s'espera que s'incorpore a la expedició del València en Vitoria esta mateixa vesprada. Ara anem a fer una pausa i anem a repassar també en estos últims minuts de l'informatiu pues el que va ser ahir, el partit del Mestalla va perdre davant l'UCAM Múrcia i també la derrota del València femení.
5: VCF Media Radio 24 hores a tu lado, amb un València.
4: La Lliga no espera a ningú i tornem a competir fora de casa. Este dimarts, des de les 7, a Mendizorroza. I per VCF Media Radio, l'app i el web, a la vez València. Dirigits eventualment pel míster del filial Òscar Sánchez, tenim l'oportunitat de sumar-te 3 i canviar així el rumb. No et perdes res amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dimarts, l'Alavés València, a la ràdio del sentiment.
6: VCF Ràdio, l'Acadèmia.
0: Continuem amb l'actualitat de l'Acadèmia, encara que pues, l'Acadèmia avui ha sigut molt protagonista en aquest informatiu, perquè ja diem, Òscar Sánchez, entrenador del Mestalla, del filial, va ser l'entrenador interí provisional que se va fer càrrec de l'equip fins que Braulio Vázquez elixisca nou entrenador. I ja en seu ha contat Pablo Orch. Ahir va estar dirigint al Mestalla en la derrota davant l'UCAM de Múrcia. Pablo, pues en el temps afegit va perdre el filial, contanos.
2: Sí, va ser una derrota de les que són dures en lo animi, perquè l'equip va ser millor que el rival, va dominar, va tindre el control del joc i va tindre les millors ocasions, però no va ser capaç de marcar i pràcticament en l'última jugada del partit un atac ràpid, una jugada aïllada de l'UCAM, que va estar tota la segona part i part de la primera en un futbolista menys, pues es va trobar amb ixe premi del gol, deixant els nostres sense puntuar i deixant, no, eixa sensació d'haver sigut millor que el rival i tornar-te'n de 8 d'un camp com la Condomina.
0: Bueno, pues derrota del filial del Mestalla. El pròxim partit serà el Castelló B, no?
2: Sí, és el pròxim duel dissabte així en la ciutat esportiva de Patara, en el Puigades, amb l'objectiu clar d'aconseguir la primera victòria de la temporada.
0: I clar, ara, mentre Òscar Sánchez està pues, entrenant el primer equip, evidentment, pues, ara el cos tècnic del Mestalla, també de manera provisional, pues, va patir una sèrie de canvis, no?
2: Sí, en el dia d'avui l'equip descansava, demà tindrà la primera sessió de treball per a preparar aquest partit, amb pues, els tècnics de l'acadèmia, tècnics de la casa fent-se càrrec d'aquesta sessió per a cobrir, no, pues, els rols, els perfils dels diferents tècnics que van acompanyar a Òscar Sánchez en Vitoria, i a partir d'ahir a treballar amb intensitat i la plantilla centrada en el que importa, que és aquest partit de dissabte per a ells.
0: I Víctor Barea, el València femení, que va tornar a perdre ahir a Logroño, la tercera derrota en este inicio de Liga.
1: Por 2-1 cayó el conjunto de Miquel Crespo en un encuentro que se solventó en favor de las locales en la segunda mitad con los dos goles que sirvieron para que tuvieran esa ventaja en el marcador que significó la victoria. En este caso, en contra de nuestros intereses, de nada sirvió el gol de Marcano en tiempo de descuento para reducir diferencias. Lógicamente, situación de dificultad en este inicio de competición, con dos primeras salidas con dos derrotas, más el partido de la pasada semana aquí en el Antonio Puchades, que también se saldó con derrota frente al Madrid CFF. Próxima jornada frente al Real Madrid. Objetivo empezar a sumar, pese a que la próxima salida es complicada teniendo en cuenta el rival. De momento

0: Moments històrics del València.
1: Retrocedemos, en este caso, en el tiempo. Vamos a escuchar un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid de la temporada 92-93 que resuelve Lugo Penef con un gol. 1-0 vence el conjunto valencianista. Así lo contaba Jordi Carrascosa en Minuto a Minuto de Canal Nou.
2: També li va dir a Lugo Penef que s'alçara després d'esta falta de López a la vora de l'àrea. Uriel va recriminar a Penef el seu comportament teatral, en la seva opinió, però no li ho va dir a ell, sinó a Fernando, el capità del València.
3: Sí, bueno, él me estaba comentando que dejara de tirarse, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he comentado que el marcador que tenía también es fuerte y muchas de las entradas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
2: Lugo Penef y López, dos homes que donen la cara en totes i cada una de les seues intervencions. Observaran l'estil del defensa central marcador de l'Atleti de Madrid i com sap jugar amb el colze. Però la realitat és que en el partit d'ahir ningú es queda curt a l'hora de repartir.
4: Sí, han sigut durets i molts altres, no? Nosaltres tampoc hem quedat darrere i quan ha volgut entrar dur, pues s'entra dur perquè pense que avui era un partit per això, no? Ells això és moltíssim i nosaltres també.
2: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Penef de tacó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
3: Un remate sensacional y espectacular de tacó. Es muy difícil y le ha salido perfecto y creo que el gol ha sido precioso.
2: Un gol preciós de veres que tornem a veure repetit. Lugo li va pegar de tacó, possiblement, perquè no podia rematar d'una altra manera. Observaran com el búlgar també sap jugar amb el colze. El primer i únic gol va arribar al minut 14 de partit.
0: VCF Media Radio, 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
5: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Fútbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
6: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.

parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinić, les bandes per al sevillà Luis Rioja i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, i dalt el golejador Hugo Duro.

0: part del Barça de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney, en defensa Eric García, Ronald Araujo, Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribote en el centre del camp per a Gavi, Marc Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per Alex del València, Ferran Torres, Marcus Rapport i el polonès que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en aquest partit avui, que també en retransmès del play-off final del València femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de xoc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punt que l'àrbit reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se produïsquen tots els resultats i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta de la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir el que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el l'estadi Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per ser de la disposició dels nostres, del que veiem, finalment, Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.

0: Llegada, el Barça per cert que ha fet una substitució, entre Xavi Espar, s'ha quedat fora del tren de xoc Araujo, així que reordena la defensa del Barça, Xavi Espar es col·loca com a lateral. Jo pensava que anava a quedar-se fora Gerard Martín per el colp que havia tingut en la primera part, però és Araujo que s'ha quedat fora del terreny de xoc. I com dic, primer canvi per al Barça i entra Xavi Espar. Ara sí, l'àrbit encara no va a donar inici a esta segona meitat, 45 sí. minuts per a buscar el gol i la victòria.
1: Està esperant la ordre.
2: Sí, està esperant que tots els camps, tots els partits comencen a la mateixa hora. I recordem, està perdent el Rayo Vallecano, empatant el Getafe. Només ens falta guanyar nosaltres, pues anem a veure si se dona en esta segona part, en estos 45 minuts que té per davant el València. Quant ara juga el Barça en ese canvi que hem dit, ha entrat Xavi Espart per Ronald Araujo. En el València, el mateix equip que ha jugat en el primer temps i que ha fet una molt bona primera part, que tenim que donar-li continuïtat a Bosio,
1: Sin ninguna duda, darle continuidad, lo que vos decís, al trabajo que se estaba haciendo en la primera parte. Sobre todo, vuelvo a insistir, siempre, siempre hago hincapié en ello, lo que es la presión, y lo veníamos haciendo muy bien, y espero que esta segunda parte sea igual.
2: Bueno, pues ahí está, jugando el Barça, ahora Eric García, que ha pasado
0: a central,
2: a central, y Xavi Espart a lateral. A lateral dret, és el canvi tàctic que ha fet Hansi Flick en esta segona part després de la substitució de Ronald Araujo. Quan juga el València, volia buscar el passe ahí, Guido Rodríguez.
0: L'han demanat mans, jo crec que ha sigut en el pit, perquè veig que baixava molt el pit.
2: Ahí està Xavi Espart, el canterà del Barça, el primer baló que toca. Ara és Dani Olmo que té la pilota, Guido que la vol recuperar, la recupera Guido, la volia jugar i buscar el passe per a Diego López. És el Barça el que s'emporta el baló, Gavi buscant a Lewandowski, que bé Tàrrega.
1: Bien Tàrrega.
2: Que bé Tàrrega. Ara vol eixir Filip Urinic, li col·loca el passe per a Luis Rioja, pot ser bona, a veure que Luis entra, a veure
1: que
2: Luis entra
1: a Itàlia.
2: Luis Rioja busca el llançament, el baló que ha tapat Valdebé, ha tapat Valdebé.
0: Intentava el control a Javi Guerra, se li ha escapat.
2: Sí.
0: Però va fer bé Javi Guerra,
2: entrava al CD
0: Rioja, dia.
2: I ara ells perden la pilota,
1: vamos, vamos rápido, eso es.
2: Hem començat bé, esta segona part.
1: Dale ritmo.
2: Que té que ser igual, vinga. Ni se pressió, ni se intensitat que hem vist de l'equip. Creguem-se que pot en la primera part. Pues també iniciant estos primers minuts d'este segon temps.
0: Buscava Tàrrega en profunditat a Luis Rioja, però clar, venia de pecar-se la carrera d'abans, que dia que ho havia fet bé, perquè...
1: No, i a més Rioja venia bajando, sí, en vez de buscar el pase en profunditat.
0: En l'anterior ho ha fet bé perquè anava allà soles i se l'ha jugat en la seua camabona.
2: Ahí está Diego López.
0: Falta, sí.
2: Li ha fet a Diego López la falta a Xavi Espart.
0: I a més s'ha fet mal en la caiguda, en el cap. No, no tant per en si la falta, sinó en caure, s'ha topetat en el cap en terra.
2: Bueno, pues... El choque se va a remampendre y lo que estén comentando, a ver si el Valencia es capaz, después de la buena primera parte que ha protagonizado, donarle continuidad en esta segunda y ficarse per davant al marcador. Ahora juga el Barça, baló per a Rashford, pero se ha ido fuera, la pilota ha ido fuera per línea de banda,
1: rápido,
2: va a ser nuestra.
1: Venga, juega, saca de banda.
2: Pilota que va a ficar en movimiento. El València. De la part dreta, Unai Núñez, que avui està tornant a jugar de lateral en Pepelu de central per la sanció de Xomert. Podien portar aquesta pilota a Hugo Duro, al final ha tocat en Gavi. Se'n va fora i és banda.
0: I comencen a agafar els primers jugadors del València de la banqueta. De moment, mira, els quatre de l'acadèmia, Otorbi, Lucas, Rubén Iranzo y Rubi.
2: Aló, ahora Yarca, que volía cambiar el show, buscar ahí a Jesús Vázquez.
1: Eso es ante la presión de Jesús Vázquez. El defensa despeja, pero despeja mal.
2: Va a traer Jesús. Des de la part esquerra, terreny de xoc del Barça, buscant ahí a Javi Guerra, vol el control de Javi Guerra, la pilota, la perno, s'alça, la recupera, se'n va Javi Guerra, ojo que se'n anà Javi Guerra.
0: Va, falta, penalti. No, porta. Sí, sí, però no.

0: L'actualitat de l'Acadèmia en Sentiment VCF.
1: Venga, continuamos en este primer Sentiment VCF de la nueva temporada, de la 26-27. Nos metemos de lleno en la información de la Academia, aunque es cierto que hemos hablado en parte ya del filial por el hecho de todo lo que hemos comentado en torno a la figura de Óscar Sánchez, que se va a poner mañana al frente del equipo en el estadio de Mendizorroza, pero hablamos en primer lugar del Valencia Club de Fútbol Mestalla, el equipo de Óscar Sánchez y Orch. Hay que hablar de la derrota por la mínima ayer frente a UCAM Murcia. Qué lástima, porque en el último instante se nos escapó la posibilidad de seguir sumando, en este caso de conseguir un nuevo empate.
2: Sí, es una derrota dura, pero conforme es va a produir, porque el equipo pues va a ser el claro dominador del partido en cuanto a las ocasiones, en cuanto al joc, en cuanto al dominio territorial, incluso diria, però va faltar el gol. Jo crec que va faltar pues, ixe puntet ahí en els últims metres d'encert per haver pogut aconseguir, no dic no perdre, sinó una victòria, perquè al final el gol de UCAM aplega una acció aïllada quan l'equip estava volcat buscant ixe gol de la victòria, i venia aquesta sensació, no?, de dir, ostres, hem perdut l'oportunitat, no?, de sumar de 3, d'haver pues, començat a enllaçar resultats positius, pensant en aquest empat també de la primera jornada, i ara el que pues, hi ha que fer és refer-se i pensar en el partit de dissabte, que evidentment no és encara pues, transcendental, allò no és de... Però
1: esto recién que... empieza, ¿no?, que dirían los argentinos.
2: Sí, pero poquet a poquet, pues ya pasan dos jornadas, no se ha conseguido la victoria y te van entrando pues, ixes ganes, ¿no?
1: Un poco la sensación, diría yo, que en las dos primeras jornadas has obtenido menos puntos de los que merecías.
2: Claro, espera, ya, porque dios, fas un buen partido contra el Mallorca B, pero no eres capaz de conseguir la victoria, fas un partido también muy serioso contra UCAM y no puedes puntuar. Pues al final es tractar, ¿no?, de que tot i ser bones nacions, que veníem parlant-ne en la pretemporada, que el joc està sent pues, tan bo, es convertisquen en punts. Al final jo crec que és el pas que ha de fer l'equip, i inclús te diria que si és capaç de fer-ho pronte, pues, pot ser, ¿no?, que en eixa inèrcia, eixa bona dinàmica, te vaig fent anar acumulant resultats positius, tenint en compte que a més estem en una setmana que va ser el partit de Castelló, partit de Premier en la setmana vinent i desplaçament després a Terres Balears. O sea, és un,
1: ¿cuándo tenemos el partit de Premier League Internacional?
2: La setmana que ve. La setmana que ve ja tenim la primera jornada de la Premier League Internacional.
1: ¿Martes? ¿Miércoles?
2: Creo que dimarts, si no me equivoque. Bien, estoy diciendo de memoria, pero creo que dimarts.
1: Vale, perfecto. Bueno,
2: no vas a preguntarte qué tens dimecres.
1: No. a ver, ¿no? Al final uno está aquí al pie del cañón siempre y hay que cumplir. Estamos en la primera semana. Es verdad que ya lo hemos dicho antes, que mañana no estamos, lógicamente, por motivos obvios, por ese partido frente al Deportivo Alavés.
2: El nuestro técnico Carlos Sánchez, que te les dates al día, digo que es 23. Es dimecres.
1: Ah, vale, pues fíjate tú una cosa. Me había ido yo a la semana de después.
2: No. O sea, es Castelló B dissabte, dimecres, West Ham en la Premier y el último cap de semana de septiembre.
1: Dimecres, has dicho dimecres, sí. Miércoles. Vale, perfecto.
2: El último cap de semana.
1: La semana que viene tenemos faena por la tarde también, no solo en sentimiento.
2: Visitem al Poblense. Es el cap de semana, el último de septiembre.
1: Necesito a alguien que me lleve mi agenda. Demasiadas situaciones que afrontar tengo durante los próximos días. Bueno, poco a poco iremos haciendo frente a cada una de ellas, al igual que lo que decía Orch, los siguientes compromisos del Valencia-Mestalla. Del partido poco más, ¿no?, que podamos destacar.
2: A ver, del partido sí, pueden comentar pues que el equipo va a estar en superioridad numérica desde la mitad de la primera part, per una expulsió, per una dura entrada sobre Ismael. Destacar la primera titularitat d'Adrián Ruiz, el últim fitxatge del Mestalla, el jugador que es va incorporar en l'últim dia del mercat. Va ser protagonista en la prèvia i jo crec que va quallar un bon partit en el rol, no?, que se li demanava, perquè al final és ese perfil encarregat de donar-li equilibri a l'equip, d'ajudar en la creació, però sense ser massa protagonista perquè fa el temps de pilota en els peus, un, dos tocs, donant fluidesa, jo crec que...
1: O de presència en el centre del camp. Ja dejó buenas sensaciones el otro día en su estreno frente al filial del Mallorca.
2: Jo crec que ixe rol pues, el va desenvolupar molt bé. Destacar també les titularitats, per exemple, de jugadors, encara en edat juvenil com... com Ismail el Aoud, que va ser un dels titulars, Héctor Mir, que va repetir en el lateral dret, l'entrada d'Iker Herrera en l'eix de la defensa, un jugador molt, molt jove, però que va rendir també a un bon nivell contra davanters contrastats com Dani Aquino, per exemple, i Rodrigo Gamón, que va ser el davanter titular.
1: Exacto.
2: Canviant de posició una vegada més, el bo de Rodrigo Gamón, i que pues, es va desfondar, al final ho va intentar de totes les maneres, i ha que veure, no? Pues eixa part positiva també d'algun dels noms propis d'eixe partit. Minús també va tindre, per exemple, Marc Martínez en la segona meitat, altre dels juvenils.
1: Jaume Durà estava condicionat per l'ausència del primer equip,
2: que tenia que jugar 45 minuts, va jugar els primers, i aquells que seguien la retransmissió ho escoltarien, que va ser un dels més destacats, a més, amb jugades marca de la casa, i sobretot veient-lo disfrutar, no? d'intentar-ho, de buscar, d'oferir-se. Jo crec que va ser un bon partit, o un bon mig partit, que és el que va jugar de Jaume Durà, que li va faltar el gol, però ho va intentar diverses vegades, i que és un jugador que enguany pot pues, tindre aquest puntet extra de confiança i motivació que ajuda molt a l'equip.
1: Està llamado a ser jugador importante en el filial blanc i negro en la present temporada. Bueno, derrota por la mínima, una pena por cómo se produjo en tiempo de descuento frente al Lucan Murcia, lo ha dicho Pablo Ors, siguiente parada frente al Castellón Bell, próximo rival, otro filial. A lo largo de la semana iremos dando merecida cuenta, al igual que iremos hablando un poco de la evolución del cuerpo técnico y de cómo van esas sesiones en función también de las necesidades del primer equipo y ver cómo va avanzando la semana. Hay que ir paciencia y minuto a minuto, aquí lo iremos contando.
2: De momento, pues perdido, l'equip ha descansat en el dia d'avui, demà pues, tindrà aquesta sessió d'entrenament amb un cos tècnic de gent de la casa, de l'acadèmia, per a pues, suplir l'absència dels tècnics d'Òscar Sánchez i altres tècnics que ja hem comentat estan en primer equip per al partit de Vitoria.
1: Estan anada a uns minuts a aterrizar.
2: I a partir de dimecres pues, anem a veure, no? Pues, com va passant tot en primer equip i qui va pues un plintixos buit, no? Per dir-ho d'alguna manera, en el dia a dia de l'acadèmia, però sobretot la plantilla està centrada, de fet se'ls ha transmès així, en el partit de dissabte, perquè independentment de qui estigui a la banqueta, l'objectiu no pot ser altre que no siga aconseguir la victòria.
1: A ver si llega. Venga, lo dicho, iremos a lo largo de la semana y además teniendo seguro protagonistas por aquí, por este Sentiment VCF en el magazine vespertino, ya sabes, todas las tardes de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde repasando absolutamente todo. Ahora estamos en tiempo de academia. La buena noticia este fin de semana, el primer triunfo del curso del Juvenil A. Estreno en casa con victoria.
2: Sí, 3-2. Va a ganar el equipo de Euge Rivera, el Castelló, en un partido, la verdad, que emocionantísimo, que pues, afortunadament va caure del costat dels nostres, venien de perdre també la primera jornada, era important començar a guanyar així a casa, i ho va fer l'equip valencianista, una victòria, pues que com diem, esperem que siga la primera de moltes, en una divisió d'honor grup 7 que ha canviat, com passa en la segona federació, pues de composició d'alguns equips que jo crec que va ser més
1: competitiva
2: que, sí, que en temporades anteriors, perquè entren els equips balears, que jo crec que va haver un plus, no?, en quant a les canteres dels equips professionals que puguen apretar per ahí, i és important l'anar sumant de 3 en 3.
1: Del resto, bueno, en primer lugar, un puntito que es el primero que suma el filial del femenino después de la derrota en la primera jornada, el estreno también en casa, al igual que el juvenil A, en este caso sumando un empate frente a la MJida.
2: Sí, y un empate important per les sensacions que va deixar l'equip, i perquè parlem d'un equip que ha pujat de categoria, que ha tornat a estar a segona federació, com és el nostre filial femení, davant d'un equip que venia de baixar de la primera federació, que l'any passat va ser rival del nostre primer equip femení, com és la M Lleida. Un empat sense gols, però com diem, en bones sensacions, en bon treball de les de Víctor García, i que convida, no?, a ser optimistes de cara a les pròximes jornades, que l'equip pues, està agafant-se bé a la categoria i que esperen poder traure victòries en pròximes setmanes.
1: Bueno, pues a partir de ahí seguiremos muy pendientes la evolución de nuestras chicas, al igual que el resto de los equipos que destacamos en cuanto a resultados que se hayan producido.
2: Pues hem de parlar de la victòria ampla per golejada del juvenil B del València 1-9 en el camp del Rumbo, una victòria pues ja en la primera part el partit anava 1-5, o sea, va ser còmoda per part dels nostres. vam tindre derbi, entre cometes, en Lliga Autonòmica, perquè es van enfrontar el Fundació Cadet i el València Cadet A, i va haver victòria del Cadet A, dels majors, anem a dir-ho així, de l'acadèmia en esta categoria, per 1-8 en eixe partit, disputat el dissabte així en la ciutat esportiva de Paterna. El duel, este derbi de la nostra acadèmia dels infantils, es jugarà dimecres, està ajornat per qüestions d'agenda, i sí que hem de parlar també de resultats positius en este cas, en el femení C, que va empatar 2-2 davant el Villarreal B, en també pues, una categoria nova per a elles, perquè recordem, femení B, C i D van aconseguir l'ascens la passada campanya, també el A, evidentment, i va aconseguir empatar fora de casa contra el Villarreal B, el femení C, i el femení D va guanyar 2-0 davant el Miramar, així que pues un cap de semana pro positivo en los equipos de la Academia Femenina.
1: Pues lo damos por bueno, y a lo largo de la semana iremos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con la Academia del Valencia Club de Fútbol. ¿Algún detalle más o última pausita y femenino?
2: Sí, hemos de hablar hoy de convocatoria internacional.
1: Ah, cierto, con bueno, España sub-17. Ya sí. La pasada semana hacíamos alusión a las diferentes convocatorias que se produjeron para estos próximos días. Tenemos una más.
2: Sí, buen comentario este mismo día en el informativo, pero no volía dejar pasar la oportunidad de recordar que Enzo Fuster ha sigut convocat, de fet, avui mateix. Ha hagut una baixa en la llista inicial i des de la Federació Espanyola el seleccionador d'esta categoria de sub-17 pues, ha dit Enzo Fuster, i ràpidament ha anat cap a Terres Alacantines per a concentrar-se, com diguem, la selecció espanyola sub-17 des d'avui fins al dia 17, entrenaments en Alfàs del Pi, en Alacant, i allí va, el lateral esquerre del juvenil valencianista que David Tenorio ha captat per a esta convocatòria, per a aquestes sessions de treball, novena temporada en l'acadèmia per a este jugador de la generació 2010.
1: Enhorabuena para Enzo Fuster y esa convocatoria con la selección española sub-17. Lo dicho, venga, última pausita y vamos con lo que fue la derrota de ayer del Valencia Club de Fútbol Femenino, y vamos echando el cierre a este primer sentimiento VCF. Ya sabéis, tenemos a los chicos de Óscar Sánchez a punto de aterrizar en tierras del norte para mañana afrontar ese compromiso frente al Deportivo Alavés.
0: Sentiment VCF. La Lliga no espera a ningú i tornem a competir fora de casa. Este dimarts, des de les 7, a Mendizorroza. I per VCF Media Radio, l'API i el web, a la vez València. Dirigits eventualment pel míster del filial Òscar Sánchez, tenim l'oportunitat de sumar-te 3 i canviar així el rumb. No et perdes res amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dimarts, l'Alavés València, a la ràdio del sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.

0: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
2: Valencianistas, soy Rubi. Sigo los partidos del Valencia Mestalla en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control

0: La actualidad de la academia en Sentiment VCF.
1: Venga, continuamos este primer Sentiment VCF de la nueva temporada, de la 26-27. Nos metemos de lleno en la información de la academia, aunque es cierto que hemos hablado en parte ya del filial por el hecho de todo lo que hemos comentado en torno a la figura de Óscar Sánchez, que se va a poner mañana al frente del equipo en el estadio de Mendizorroza, pero hablamos en primer lugar del Valencia Club de Fútbol Mestalla, el equipo de Óscar Sánchez y Orch. Hay que hablar de la derrota por la mínima ayer frente a UCAM Murcia. Qué lástima, porque en el último instante se nos escapó la posibilidad de seguir sumando, en este caso de conseguir un nuevo empate.
2: Sí, es una derrota dura, pero conforme es va a produir, porque el equipo pues va a ser el claro dominador del partido en cuanto a las ocasiones, en cuanto al joc, en cuanto al dominio territorial, incluso diría, pero va a faltar el gol. Yo creo que va a faltar, pues, ese puntet ahí en els últims metres d'encert per haver pogut aconseguir, no dic no perdre, sinó una victòria, perquè al final el gol de UCAM aplega una acció aïllada quan l'equip estava volcat buscant ese gol de la victòria, i venia esa sensació, no?, de dir, ostres, hem perdut l'oportunitat, no?, de sumar de 3, d'haver pues, començat a enllaçar resultats positius, pensant en aquest empat també de la primera jornada, i ara el que pues, hi ha que fer és refer-se i pensar en el partit de dissabte, que evidentment no és encara pues, transcendental, allò no és de... Però
1: esto recién que... empieza, ¿no?, que dirían los argentinos.
2: Sí, pero poquet a poquet, pues ya pasan dos jornadas, no se ha conseguido la victoria y te van dando pues ixes ganes, ¿no? Ixe...
1: Un poco la sensación, diría yo, que en las dos primeras jornadas has obtenido menos puntos de los que merecías.
2: Claro, espera, ixa, porque dius, fas un buen partido contra el Mallorca B, pero no eres capaz de conseguir la victoria, fas un partido también muy serioso contra UCAM y no puedes puntuar. Pues al final es tractar, ¿no?, de que tot i ser bones sensacions, que venien parlant-ne en la pretemporada, que el joc està sent pues, tan bo, es converteixen en punts. Al final jo crec que és el pas que ha de fer l'equip, i inclús te diria que si és capaç de fer-ho pronte, pues, pot ser, ¿no?, que en eixa inèrcia, eixa bona dinàmica, te vaig fent anar acumulant resultats positius, tenint en compte que a més estem en una setmana que va ser el partit de Castelló, partit de Premier en la setmana vinent i desplaçament després a Terres Balears. És un,
1: quan tenim el partit de Premier League Internacional?
2: La setmana que ve. La setmana que ve ja tenim la primera jornada de la Premier League Internacional.
1: Martes? ¿Miércoles?
2: Creo que dimarts, si no me equivoque. Bien. Te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que dimarts.
1: Vale, perfecto. Bueno,
2: no vas a preguntarte qué tens dimecres.
1: No. a ver, ¿no? Al final uno está aquí al pie del cañón siempre y hay que cumplir. Estamos en la primera semana. Es verdad que ya lo hemos dicho antes, que mañana no estamos, lógicamente, por motivos obvios, por ese partido frente al Deportivo Alavés.
2: El nostre tècnic Carlos Sánchez, que te les dates al día, diu que es 23. Es di mecres.
1: Ah, vale, pues fíjate tú una cosa. Me había ido yo a la semana de después.
2: No. O sea, es,
1: pero
2: es Castelló Bedisabte, dimecres, West Ham en la Premier y el último cap de semana de septiembre.
1: Dimecres, has dicho dimecres, sí. Miércoles. Vale, perfecto.
2: El último cap de semana.
1: Es que la semana que viene tenemos faena por la tarde también, no solo en Sentiment.
2: Visitem al Poblense. Es el cap de semana, el último de septiembre.
1: Necesito a alguien que me lleve mi agenda. Demasiadas situaciones que afrontar tengo durante los próximos días. Bueno, poco a poco iremos haciendo frente a cada una de ellas, al igual que lo que decía Orch, los siguientes compromisos del Valencia-Mestalla. Del partido poco más, ¿no?, que podamos destacar.
2: A ver, del partido sí, pueden comentar pues que el equipo va a estar en superioridad numérica desde la mitad de la primera part, per una expulsió, per una dura entrada sobre Ismael. Destacar la primera titularitat d'Adrián Ruiz, el últim fitxatge del Mestalla, el jugador que es va incorporar en l'últim dia del mercat. Va ser protagonista en la prèvia. I jo crec que va quallar un bon partit en el rol, no?, que se li demanava, perquè al final és aquest perfil encarregat de donar-li equilibri a l'equip, d'ajudar en la creació, però sense ser massa protagonista perquè fa el temps de pilota en els peus, un, dos tocs, donant fluidesa, jo crec
1: que... O de presència en el centre del campo. Ja dejó buenas sensaciones el otro día en su estreno frente al filial del Mallorca.
2: Jo crec que ixe rol pues, el va desenvolupar molt bé. Destacar també les titularitats, per exemple, de jugadors, encara en edat juvenil, com con Ismail el Aoud, que va a ser un dels titulars, Héctor Mir, que va a repetir en el lateral dret, la entrada de Iker Herrera en l'eix de la defensa, un jugador molt, molt jove, però que va a rendir també a un bon nivell contra davanters contrastats com Dani Aquino, per exemple, i Rodrigo Gamón, que va a ser el davanter titular.
1: Exacto.
2: Canviant de posició una vegada més, el bo de Rodrigo Gamón, i que pues, es va a desfondar, al final ho va a intentar de totes les maneres, i ja que veure, no? Pues eixa part positiva també d'algun dels noms propis d'eixe partit. Minuix també va tindre, per exemple, Marc Martínez en la segona meitat, altre dels juvenils.
1: Jaume Durà estava condicionat per la presència del primer equip.
2: Que tenia que jugar 45 minuts, va jugar els primers, i aquells que seguien la retransmissió ho escoltarien, que va ser un dels més destacats, a més, amb jugades marca de la casa, i sobretot veient-lo disfrutar, no? d'intentar-ho, de buscar, d'oferir-se. Jo crec que va ser un bon partit, o un bon mig partit, que és el que va jugar de Jaume Durà, que li va faltar el gol, però ho va intentar diverses vegades, i que és un jugador que enguany pot pues, tindre aquest puntet extra de confiança i motivació que ajuda molt a l'equip.
1: Està llamado a ser jugador importante en el filial blanquinegro en la presente temporada. Bueno, derrota por la mínima, una pena por cómo se produjo en tiempo de descuento frente al Lucan Murcia, lo ha dicho Pablo Ors, siguiente parada frente al Castellón Bell, próximo rival, otro filial. A lo largo de la semana iremos dando merecida cuenta, al igual que iremos hablando un poco de la evolución del cuerpo técnico y de cómo van esas sesiones en función también de las necesidades del primer equipo y ver cómo va avanzando la semana. Hay que ir paciencia y minuto a minuto, aquí lo iremos contando.
2: De momento, pues perdir-ho, l'equip ha descansat en el dia d'avui, demà pues, tindrà aquesta sessió d'entrenament amb un cos tècnic de gent de la casa, de l'acadèmia, per a pues, suplir l'absència dels tècnics d'Òscar Sánchez i altres tècnics que ja hem comentat estan en primer equip per al partit de Vitoria.
1: Estan nada, a uns minuts, a aterrizar.
2: I a partir de dimecres pues, anem a veure, no? Pues, com va passant tot en primer equip i qui va pues omplint eixos buits, no? Per dir-ho d'alguna manera, en el dia a dia de l'acadèmia, però sobretot la plantilla està centrada, de fet se'ls ha transmès així, en el partit de dissabte, perquè independentment de qui estigui a la banqueta, l'objectiu no pot ser altre que no siga aconseguir la victòria.
1: A ver si llega. Venga, lo dicho, iremos a lo largo de la semana y además teniendo seguro protagonistas por aquí, por este Sentiment VCF en el magazine vespertino, ya sabes, todas las tardes de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde repasando absolutamente todo. Ahora estamos en tiempo de academia. La buena noticia este fin de semana, el primer triunfo del curso del Juvenil A. Estreno en casa con victoria.
2: Sí, 3-2. Va a ganar el equipo de Euge Rivera, el Castelló, en un partido, la verdad, que emocionantísimo, que pues, afortunadament va caure del costat dels nostres, venien de perdre també la primera jornada, era important començar a guanyar així a casa, i ho va fer l'equip valencianista, una victòria pues, que, com diem, esperem que siga la primera de moltes, en una divisió d'honor grup 7 que ha canviat, com passa en la segona federació, pues, de composició d'alguns equips que jo crec que va ser més
1: competitiva
2: que, sí, que en temporades anteriors, perquè entren els equips balears, que jo crec que va haver un plus, no?, en quant a les canteres dels equips professionals que puguen apretar per ahí, i és important l'anar sumant de 3 en 3.
1: Del resto, bueno, en primer lugar, un puntito que es el primero, que suma el filial del femenino, después de la derrota en la primera jornada, el estreno también en casa, al igual que el juvenil A, en este caso sumando un empate frente a la MJida.
2: Sí, i un empate important per les sensacions que va deixar l'equip, i perquè parlem d'un equip que ha pujat de categoria, que ha tornat a estar a segona federació, com és el nostre filial femení, davant d'un equip que venia de baixar de la primera federació, que l'any passat va ser rival del nostre primer equip femení, com és la M Lleida. Un empat sense gols, però com diem, en bones sensacions, en bon treball de les de Víctor García, i que convida, no?, a ser optimistes de cara a les pròximes jornades, que l'equip pues, està agafant-se bé a la categoria, i que esperen poder traure victòries en pròximes setmanes.
1: Bueno, pues a partir de ahí seguiremos muy pendientes la evolución de nuestras chicas, al igual que el resto de los equipos. ¿Qué destacamos en cuanto a resultados que se hayan producido?
2: Pues hem de parlar de la victòria ampla per golejada del juvenil B del València, 1-9 en el camp del Rumbo. Una victòria pues ja en la primera part el partit anava 1-5, o sea, va ser còmoda per part dels nostres. vam tindre derbi, entre cometes, en Lliga Autonòmica, perquè es van enfrontar el Fundació Cadet i el València Cadet A, i va haver victòria del Cadet A, dels majors, anem a dir-ho així, de l'acadèmia en esta categoria, per 1-8 en ixe partit, disputat el dissabte així en la ciutat esportiva de Paterna. El duel, este derbi de la nostra acadèmia, dels infantils, es jugarà dimecres, està ajornat per qüestions d'agenda, i sí que hem de parlar també de resultats positius en este cas, en el femení C, que va empatar 2-2 davant el Villarreal B, en també pues, una categoria nova per a elles, perquè recordem, femení B, C i D van aconseguir l'ascens la passada campanya, també el A, evidentment, i va aconseguir empatar fora de casa contra el Villarreal B, el femení C, i el femení D va guanyar 2-0 davant el Miramar, així que pues un cap de semana pro positivo en el equipos de la Academia Femenina.
1: Pues lo damos por bueno, y a lo largo de la semana iremos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con la Academia del Valencia Club de Fútbol. ¿Algún detalle más o última pausita y femenino?
2: Sí, hem de parlar avui de convocatoria internacional.
1: Ah, cierto, con España sub-17. Ya sí. La pasada semana hacíamos alusión a las diferentes convocatorias que se produjeron para estos próximos días. Tenemos una más.
2: Sí, ho hem comentat este mes ya en el informativo, pero no volia deixar passar l'oportunitat de recordar que Enzo Fuster ha sigut convocat, de fet, avui mateix. Ha hagut una baixa en la llista inicial i des de la Federació Espanyola el seleccionador d'esta categoria de sub-17 pues, ha dit Enzo Fuster. I ràpidament ha anat cap a Terres Alacantines per a concentrar-se, com diem, la selecció espanyola sub-17 des d'avui fins al dia 17, entrenaments en Alfàs del Pi, en Alacant, i allí va, el lateral esquerre del juvenil valencianista que David Tenorio ha captat per a esta convocatòria, per a aquestes sessions de treball. Novena temporada en l'acadèmia per a este jugador de la generació 2010.
1: Enhorabuena para Enzo Fuster y esa convocatoria con la selección española sub-17. Lo dicho, venga, última pausita y vamos con lo que fue la derrota de ayer del Valencia Club de Fútbol Femenino, y vamos echando el cierre a este primer sentimiento VCF. Ya sabéis, tenemos a los chicos de Óscar Sánchez a punto de aterrizar en tierras del norte para mañana afrontar ese compromiso frente al Deportivo Alavés.
0: Sentiment VCF. La Lliga no espera a ningú i tornem a competir fora de casa. Este dimarts, des de les 7, a Mendizorroza. I per VCF Media Radio, l'app i el web, a la vez València. Dirigits eventualment pel míster del filial Òscar Sánchez, tenim l'oportunitat de sumar de 3 i canviar així el rumb. No et perdes res amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dimarts, l'Alavés València, a la ràdio del sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Acertat, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem.

0: partit, el que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
1: Guanyar, guanyar i guanyar.
2: A tu.
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ha de ser?
1: Guanyar,
2: guanyar.
3: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
0: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit. El primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
2: Ara pues, toca pronunciar-la.
1: A la taula i al
2: llit. Al llit.
1: Al llit. Al primer crit.
2: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
1: Molt bé.
2: Perfecte. Valenciano parlats.
0: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
1: Espereu, esta me la sé.
3: Molt bona.
2: Això sí que bona frase.
4: El millor de VCF Media.
5: VCF Radio. L'informatiu del València.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
5: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no? Ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramón, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixos convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no? No és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a unen esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia de Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlaven de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant. Sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, estira el València, i això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenada per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç, ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, pues, ostres, que vagi lluint també l'escut del València quan jugue en el meu poble o en el poble del costat o me toque jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que n'eixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells, al final, és que se senten part de, del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant del sentiment de del valencianisme, no, i de més, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elit com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, en els que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença, dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre ixe talent controlat i que ens garantissin les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creguem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un conveni que té objectius, que té beneficis tant per al València com per a les escoles conveniades, però també, lògicament, requiere de obligacions per totes les parts.
2: Sí, nosaltres també insistim en aquest conveni, que a nosaltres, temporada tras temporada, ens arriben entre 15-20 peticions per entrar al projecte. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per a anar entrant,
2: sí,
3: en detall.
2: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten, hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UCF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
0: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
0: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: El primer gol de Fernando con la camiseta del Valencia en 1984 es una auténtica obra de arte. Tenía 18 años, desde fuera del área, la baja con el pecho, el balón bota y la pone en la escuadra, de un portero que había jugado en el Valencia. Y buscamos a ese portero. Te voy a repetir la pregunta con tranquilidad. El primer gol de Fernando con la camiseta del Valencia en 1984 es una auténtica obra de arte. Tenía 18 años, desde fuera del área, la baja con el pecho.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
3: Pues sí, sempre n'hi ha feina